0: nada se compara ao Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus.
1: Ei, viu, gospel? Ei, viu, gospel?